0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. Començàvem en successos perquè un turista de 36 anys va morir a Lloro Baixa en caure-li un fanal al damunt de Valldemossa. Es va precipitar aquest fanal després que un autobús del TIP l'hagués colpejat mentre maniobrava. La víctima és un passatger que acabava de baixar del vehicle. També va resultar ferida una altra dona que va patir un traumatisme toràcic de caràcter menys greu. En successos començàvem aquest informatiu matinal de dia 10 d'agost. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres notícies en titulars amb Xavi Ara. Evolucionen favorablement.
1: Els dos nins que se varen ofegar ahir a dues piscines al port de Pollença i a Eivissa, de moment, se troben fora de perill.
0: L'Ajuntament de Manacor aplicarà restriccions d'aigua de manera imminent.
1: Per la situació d'alerta que pateix el municipi per l'elevat consum d'aigua, una de les mesures preses són les tarifes progressives en funció de la qualitat d'aigua que se consumeixi. Aquesta acció té com a objectiu identificar els grans consumidors que siguin abusius.
0: I en els esports?
1: El mallorquí Hugo González de Oliveira ja ha arribat a Espanya després d'aconseguir la medalla de plata a la final dels 200 metres d'estils del Campionat d'Europa de Natació i ho ha fet amb el 6è millor temps de tota la història de la prova.
0: I també pendents en aquesta hora de la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
2: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a Balears. Això sí, s'espera una baixada de les màximes al sud de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Eivissa, 33 a Palma i Mahó, 31 a Formentera. Aquests valors estables fins al dimecres. El dijous pugen lleugerament. A partir del divendres s'espera una baixada generalitzada de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat. El vent, avui fluix variable, bufarà temporalment moderat al nord de Menorca, tendint a fluix del sud a la tarda, amb brises costaneres en general a les illes. És una informació d'EMET.
0: I també atents a la situació del trànsit, direcció general. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobant un poquet també de trànsit lent a l'enllaç de l'autopista d'Inca, la via de cintura en sentit Andratx, com també a CM30, el segon cinturó en sentit Palma, l'arribada de rotonda i Pablo Rabassa, i a la carretera de Valldemossa, l'enllaç en l'autopista en la via de cintura. Això està per ara. Bon dia.
0: Començant, com dèiem, en la crònica de successos, perquè un turista de 36 anys, sin nacionalitat síria, va morir ahir a Hora Baixa i dues persones varen resultar ferides a Valldemossa en uns fets que varen ocórrer passada a les 3 i mitja de l'Hora Baixa quan un autobús del TIP va colpejar un fanal que va caure sobre l'home quan acabava de baixar del bus.
1: També va ferir una altra dona que va patir un trauma toràcic de caràcter menys greu. La parella del finat va ser atesa pels serveis mèdics per un atac d'ansietat, així com la conductora va patir un atac de pànic després de l'episodi. El govern ha expressat el seu condol per la mort del turista i des del Consorci de Transports de Mallorca han mostrat tota la seva predisposició a col·laborar amb la investigació.
0: A més, la policia local de Formentera ha detingut un home per presumptament haver intentat matar un amic seu donant-li un cop al cap al port de la Sabina.
1: Els fets varen tenir lloc devers les 2:15 d'ahir migdia, segons informa el Consell Insular. Quan els serveis d'emergència han arribat al lloc dels fets, se varen trobar a l'home en aturada cardiorrespiratòria, tot i que el varen aconseguir reanimar. La víctima roman ingressada a l'hospital amb pronòstic greu.
0: I els dos nins que van ser hospitalitzats ahir en estat greu després d'haver-se ofegat a les piscines del port de Pollença i d'Eivissa evolucionen favorablement. En principi es troben fora de perill. I continua més l'arribada de pasteres a les Balears. Només ahir varen desembarcar a les costes de les illes 55 migrants d'origen subsaharià Formentera a bord de dues embarcacions. Enrique Mas, bon dia.
4: Bon dia. La darrera va arribar a les 2:30 del migdia amb 28 persones a bord. La primera, en canvi, va fer minuts abans de la una de la matinada. Aquestes arribades eleven el total anual de persones arribades a l'arxipèlag a les 4.488 a bord de 238 barques. Aquest incident es produïa hores després de que l'ONG Alarm Fort hagués alertat de la desaparició de 58 migrants que anaven en pastera en direcció a les Balears procedent d'Argèlia.
0: I més qüestions. L'Ajuntament de Manacor aplicarà restriccions imminents als grans consumidors per la situació d'alerta que pateix el municipi per l'elevat consum d'aigua. Neu Gil, bon dia.
5: Bon dia. Una de les mesures preses són les tarifes progressives en funció de la quantitat d'aigua que es consumeixi. Aquesta acció té com a objectiu identificar els grans consumidors que siguin abusius. Entre les pràctiques que consideren abusives es troba regar gespa i omplir piscines, entre d'altres. Fan saber que primer s'avisarà i que després es faran visites policials si fa falta. Miquel Oliver Gomila, batle de Manacor.
6: El que farem és directament aplicar aquestes tarifes progressives. La única intenció que tenen és, a primer de tot, identificar en els grans consumidors abusius, eh? I si mos hem de centrar i hem de posar exemples, estem xerrant de ratllar gespa, també d'omplir piscines, per tant, són aquests que hauran d'aplicar-hi les mesures, les condicions més cruels que hi pugui haver.
5: Algunes de les zones més afectades per la sequera són, a més de Manacor, Felanitx i part de la costa de Sant Llorenç. D'altra banda, l'Ajuntament de Ciutadella també ha publicat un ban per aplicar restriccions d'aigua, entre d'altres impedeix regar jardins i zones verdes entre les 8 del matí i les 8 del vespre, fer com que els propietaris de pous redueixin un 10% el seu consum i només es permet fer nets els vehicles en instal·lacions dotades d'un sistema de recuperació d'aigua.
0: I a Eivissa, els socialistes critiquen l'ús de l'aigua per la creació d'un llac artificial en la festa egípcia celebrada a Sant Antoni aquest cap de setmana, un fet que denunciaran a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi Ambient, Clàudia Marí.
7: Continua a Eivissa la polèmica per la festa egípcia celebrada a Can Cos, en la que es va crear un llac artificial en un context de prealerta per sequera. Segons estimacions inicials, aquest llac hauria estat omplert amb prop de 170 tones d'aigua, mentre que l'empresa organitzadora rebaixa la xifra a 60. Per la seva part, els socialistes critiquen el que consideren un malbaratament de l'aigua i que l'Ajuntament de Sant Antoni encara no hagi fet públic l'expedient de la festa. Anuncien també que denunciaran la festa a la Direcció General de Recursos Hídrics, a la Conselleria del Medi Ambient. Parla Pilar Costa, diputada socialista al Parlament.
8: El Partit Popular, en Marco Serra, en Vicent Marí, en Amarga Proens, els consellers de Govern de l'EA, no poden girar la cara com si aquí no hagués passat res. Creiem que els veïns d'Eivissa, de Sant Antoni, no es mereixen aquesta manca de gestió.
7: Des del consistori defensen que no tenien coneixement previ de la creació d'un llac artificial i rebutgen aquest ús de l'aigua com a ornament.
9: Que era per caràcter benèfic i llavors el que sí que ens ha preocupat i que nosaltres també condemnem i no estem d'acord és que s'hagi fet servir aquesta aigua. En la memòria descriptiva, quan sol·licitaven l'activitat, en cap moment es parla de que es farà servir aigua per fer un llac.
7: Cal recordar que el municipi de Sant Antoni, on es va celebrar la festa, està prohibit omplir piscines en situacions de prealerta de sequera com l'actual.
0: I preocupa la situació de la Posidònia a Eivissa. Les darreres dades de l'Ivanat diuen que els fondejaments il·legals sobre aquesta planta, la Pitiusa Major, s'han duplicat en un any i suposa ja més del 20% del total d'embarcacions controlades, un fet que també preocupa les altres illes.
5: De fet, algunes organitzacions ecologistes denuncien que el passat 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, la gran concentració d'embarcacions sense control varen fer que en un dia el mal equivalent a tot un any de fondejos. Jaume Estarelles, biòleg del Consell d'Eivissa.
10: Però són dades preocupants perquè evidentment un mal fondeig equival igual a 10 metres quadrats de Posidònia malmesa. Si això li sumem a 1.000 i pico fondejos il·legals durant un mes, doncs vaig multiplicar la superfície de Posidònia afectada. Entonces, evidentment, cada vegada la Posidònia estigui pitjor.
5: Des del govern, el Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha recordat que durant el dia de l'eclipsi el Servei de Vigilància de la Posidònia va reforçar el dispositiu. Així va revisar 958 embarcacions a les Balears i va desplaçar 41, precisament per fondejar damunt Posidònia, però no va becar fet especialment destacable.
0: Set i 53 minuts. Els cellers de Vi de la Terra de Mallorca ja han recollit més d'un milió i mig de quilos de raïm. Les previsions apunten a una brema semblant a la de l'any passat quant a producció, però la qualitat del raïm fins ara, diuen, és excepcional.
4: Entre una setmana i 10 dies és el temps que han avançat la brema. Els cellers de la denominació d'origen Vi de la Terra Mallorca per mort de les elevades temperatures. Josep Vidal Serra, soci de bodegues Vidal Serra.
11: Ha arribat un punt que s'ha aturat un poquet de madurar. Però bueno, i ha reduït quilos en barema. De moment tenim una bona barema, no ens podem queixar, tenim molta qualitat, poca quantitat, però molta qualitat, per tant, de moment cap problema ni una.
4: Aquesta calorada també ha afavorit la qualitat del raïm perquè ha evitat l'aparició de fongs i els tractaments fitosanitaris han impedit plagues com la del moscard verd. Mateu Morro, Vi de la Terra de Mallorca.
12: Tant les característiques de sanitat, és a dir, d'estar lliure de fongs, com les característiques de qualitat de raïm són òptimes.
4: I això, sumat a les pluges de l'hivern i la primavera, està donant un resultat que qualifiquen d'excepcional.
0: I la segona campanya de bons de producte local del govern ha generat a prop d'1,8 milions d'euros en vendes pel sector primari. És més d'un milió per sobre de la primera edició de l'any passat. En total s'han bescanviat prop de 83.500 bons dels més de 90.000 disponibles.
1: Els negocis que més bons han bescanviat han estat els dedicats al vi, la fruita i la verdura, que sumen entre els dos sectors més del 60% de les operacions, seguits dels establiments de carn i embotits. Pel que fa al tipus de comerç, les principals operacions de bescanvi s'han donat a explotacions agràries i a cooperatives. A la Conselleria d'Agricultura destaquen que el bon resultat de la campanya ha permès als establiments adherits mantenir clientela i fidelitzar-ne de nova. Són el conseller Joan Simonet i el portaveu de la Cambra de Comerç, Carles Bibiloni.
13: Mos compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. I esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
14: I de qualque manera també el missatge és poder dir a la gent que compra i consumeix producte local, és apostar també pels productors, per les empreses, per els comerços i contribueix a mantenir l'activitat econòmica de les illes.
0: I més qüestions. 36 infants sarauís gaudeixen aquest estiu balears del programa Vacances en Pau, 28 d'ells a Mallorca, acollits per famílies que durant els mesos de juliol i agost els ofereixen una alternativa a les dures condicions dels campaments de refugiats de Tinduf.
5: Aquest dilluns, una desena d'aquests infants han anat d'excursió a Marineland. Aquest era el so d'ahir matí quan els infants varen veure els dofins per primera vegada. Els infants gaudeixen de la seva estància a Mallorca a la vegada que també han passat revisions mèdiques i, si ha estat necessari, han rebut tractaments que no podrien tenir als campaments. Tot i això, són setmanes per jugar i viure experiències que ja no tenen a l'abast.
15: Mirar con amigos saharauis, mirar aquí en delfines, tortugas...
16: Superbien. Estar con mi familia y la piscina y la playa también, Kamandú.
17: Día playa, día piscina.
18: Muy bien, pero mucho mosquito.
0: 3 minuts per les 8 per la mare d'actualitat esportiva.
4: El mallorquí Hugo González Oliveira ja ha arribat a Espanya després d'aconseguir la medalla de plata a la final dels 200 metres estils del Campionat d'Espanya d'Europa de Natació i ho ha fet amb el 6è millor temps de tota la història de la prova, l'únic nedador masculí espanyol amb medalla a les piscines de París.
19: Partint de la temporada passada que no podíem ni classificar-nos per al Campionat del Mundo, volver a estar entre los mejores, en este caso Campeonato de Europa, algunas marcas han sido más difíciles incluso de acceder a finales que en los propios juegos, así que muy contento, muy satisfecho.
4: Hugo, a la seva arribada a Barcelona, ya tenía al cap el seu següent repte.
19: Sabéis que me gusta ir paso a paso, el siguiente es solo el Campeonato del Mundo de China, seguro que hay pues por medio Campeonato de España clasificatorios y demás, así que bueno, por ahora estamos en ese.
4: En futbol, el Mallorca ha retornat amb bon peu a la segona divisió i es situa després de la finalització de la primera jornada en llocs de play-offs d'ascens. La victòria dissabte per 2-0 contra el Real Valladolid a Somos, amb gols de Pablo Torre i Antonio Reyo, va donar els 3 punts a l'equip de Luis García, una victòria que no canvia res en la planificació esportiva. Alfonso Díaz, conseller delegat del Mallorca.
20: La parte deportiva sigue trabajando, yo creo que ya también Pablo lo habló, pero no cambia nada, una victoria. Esto es muy largo, quedan muchísimas jornadas hasta el 6 de junio, el fin de semana 6 de junio, con lo cual el plan sigue igual.
4: En vela, la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Chamar han aconseguit la medalla de bronze al Mundial del 470 en Oshima, al Japó. Tots dos han pujat al podi a les quatre grans cites de la temporada. Escoltem a Marta Cardona.
21: És la nostra segona medalla mundial com a equip, el meu segon mundial, crec que no puc demanar més, així que mirant endavant i seguir fent feina per millorar com a equip.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I fem ara un repàs al que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari, titula pel fet que hi ha un plan per restaurar, diuen, el varador de l'Illa Pinto i les torres de la base. La imatge de portada és per aquest enclau. Diario d'Eivissa, emprar aigua per omplir un llac artificial no està permès, és el seu titular. I la fotografia, la imatge de portada, és per a dos nins de 3 anys que han arribat a una pastera, diuen, que va ser durant 3 dies a la mà. Periódico d'Eivissa, titula pel fet que a Eivissa Formentera ja es dotaran a mig miler, volien dir,

0: afectado el propio terremoto. Y bueno, ha sido realmente complicado, una situación muy difícil y bastante angustiosa, ¿no?
1: Parada ahora en la región de Murcia, un ciclista muerto atropellado cuando circulaba por una carretera en Torre Pacheco. Los datos, Daniel Jiménez.
2: Ha ocurrido sobre las 9:30 de la mañana en la carretera RMF 38. En el siniestro se han visto implicados un camión, un turismo y una bicicleta. El ciclista de 70 años ha muerto tras el impacto. Las asistencias sanitarias solo pudieron certificar su fallecimiento cuando llegaron al lugar.
1: Y acabamos de saber que la Junta de Andalucía ha confirmado 3 heridos leves. Uno ha tenido que ser trasladado al hospital por caídas de elementos en los edificios en ese terremoto de Granada de 4,7 grados que ha tenido 5 réplicas desde que temblara por primera vez la tierra esta mañana a las 10:37. Eso lo hemos contado aquí en directo en Radio 5, todo noticias y en Radio Nacional desde esa hora. Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
3: Bon dia. Aquí a les Illes Balears, el govern reclamarà la reagrupació familiar als països d'origen com a solució per als menors no acompanyats que han arribat a l'arxipèlag. Ho farà la setmana que ve a la conferència sectorial amb el Ministeri i Sandra Fernández, consellera de Famílies.
4: Creo que también tenemos la responsabilidad de estos niños y niñas menores no acompañados que están en nuestra comunidad autónoma hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo, ¿no? Y si se localizan estas familias, si se asegura que estas familias son protectoras, evidentemente que puedan volver con sus familias.
3: I en plan econòmic, Carob, l'empresa mallorquina dedicada a la producció de goma de Garrovi estarà gestionada pròximament per la immobiliària Promorrent. L'adjudicació es produeix per valor de 4,6 milions d'euros i deixa fora de l'equació a Camp Mallorquí, que tot i que ha presentat una oferta econòmica 535.000 euros menor, oferia una major experiència al sector, un compromís de continuïtat de 5 anys front als 3 de Promorrent i un volum d'inversió 150.000 euros superior. L'adjudicació s'ha produït per decisió judicial. El president de Camp Mallorquí, Miquel Gual, lamenta que l'adjudicatària de Carob sigui una empresa immobiliària i lamenta que això encara agreujarà més la crisi al camp.
5: Perquè, clar, nosaltres el que no volem és especular ni en solar ni en res. Nosaltres el que volem és mantenir l'activitat agrària. I, clar, en segons quines condicions, si hipoteca l'activitat agrària amb un preu de rescat altíssim, al final, pues, tampoc pot mantenir la fàbrica oberta.
3: I en els esports, Enric Mas liderarà el Movistar Team en la nova edició de la Volta a Espanya, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, que arrencarà amb una contrarrellotge individual pels carrers de Mònaco. 12:06, més notícies ja al butlletí de la una.
6: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano.

0: Sido.
1: En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, Rafa Jodará ha pasado a los octavos de final del torneo tras ganar al chileno Tabilo y se verá la siguiente ronda con el italiano Cobolli. Se queda en el camino el andaluce y hoy se juega ese pase a octavos Dani Mérida ante Taylor Fritz.
2: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
3: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
4: Bon dia, són les 2:10. El sector de la restauració a Mallorca preveu un descens del 14% en la facturació aquest mes d'agost, una baixada que es manté constant durant tot l'estiu, segons Juanmi Ferrer, president de CAEB Restauració.
5: A part de que baixes, com estàs venguent més car, vol dir que encara vens menys unitats. Si anéssim a cercar unitats, estem venguent menys unitats. I, a més, amb menys marge, perquè tot alt puja. Ens han pujat les mercaderies, sap que els restauradors intenten tot el que poden. Estem de que estem perdent clients per les pujades. Nosaltres no volem perdre clients, voldrien ser competitius.
4: És una de les notícies del dia en aquest dimarts 18 d'agost, amb Júlia Blasco al control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Hem de parlar de successos.
6: Un motorista de 35 anys ha mort avui en un accident a la carretera de Sant Josep en sentit cap a Eivissa. I un turista siri de 36 anys va perdre la vida ahir hora baixa a Valldemossa després que un bus del tip colpejàs un fanal i aquest caigués damunt la víctima. La conductora del bus ha donat negatiu en el test d'alcoholèmia.
4: El govern reclamarà la reagrupació familiar als països d'origen.
6: Per als menors no acompanyats que han arribat en pastera a les illes. Ho farà la setmana que ve a la conferència sectorial.
4: Carob, l'empresa mallorquina dedicada a la producció de goma de Garrobí, estarà gestionada pròximament per la immobiliària Promornell.
6: L'adjudicació es produeix per valor de 4,6 milions d'euros i deixa fora de l'equació a Camp Mallorquí.
4: I en els esports?
6: El Mallorca tanca la primera jornada de Lliga a la quarta posició en jocs de play-off i Enric Mas liderarà el Movistar Team a la Vuelta a Espanya.
4: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a Balears s'esperen valors significativament elevats a l'interior i al nord de l'illa de Mallorca, on es podran assolir o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Palma, 33 a Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, poc en volat amb predomini de l'estabilitat, el vent bufarà fluix variable del sud a la tarda a l'illa de Menorca, a la resta, brises costaneres. Demà, les temperatures sense canvis o en lleuger ascens en alguns punts. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 26 graus a Eivissa i Formentera, 24 a Palma i Mahó. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides. El dijous pujaran les temperatures màximes i a partir del divendres és quan s'espera una baixada generalitzada de les temperatures també cap al cap de setmana. Pel que fa al cel, demà poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts a la nit. El vent demà serà fluix tendint a moderat del sud i del sud-oest. És una informació d'AEMET.
4: Tot i l'alta ocupació turística de les Illes Balears, el sector de la restauració enguany té menys clients en comparació a 2025. La patronal apunta que la facturació cau en ple mes d'agost entorn al 14% i que aquesta és la constant, volíem dir, de tot l'estiu. Xavi Ara, bon dia.
8: Bon dia. La calor, les altes temperatures que provoquen que no es vulgui estar assegut a una terrassa és una de les causes. També influeix, segons els empresaris, la davallada de l'economia d'alguns mercats emissors, com ara l'alemany. A CAEB Restauració, el seu president, Juanmi Ferrer, lamenta que, tot i la pujada de preus que s'han vist obligats a fer, la facturació ha caigut.
5: O sigui, a part de que baixes, com estàs venguent més car, vol dir que encara vens menys unitats. Si anéssim a cercar unitats, estem venguent menys unitats. I, a més, amb menys marge, perquè tot alt puja. Ens han pujat les mercaderies, sap que els restauradors intenten tot el que poden. Estem de que estem perdent clients per les pujades. Nosaltres no volem perdre clients, voldrien ser competitius. Però, clar, si tot puja, és que no hi ha forma de poder mantenir els escandalls.
8: Destaca també la proliferació de l'oferta d'ultraluxe accessible per molt poques butxaques. Entre les claus per revertir el problema, asseguren estar a cuidar els clients residents a l'illa.
9: Que els preus estan bastant alts.
10: No se puede salir tanto como hacíamos antes a comer fuera de casa.
11: Era un puesto que me clavien pues, de 8 euros per una ensalada César, que tampoc té cap misteri i que bueno, jo tu que sabem el que costa, és molt car.
12: Sí, está más caro, ¿eh? Está más caro. Pero si un día te apetece y se puede, pues se va. Ya está. Que no se puede, pues se hace en casa. Ya está.
8: I un escenari semblant al que viu el sector de l'oci nocturn, que ha vist rebaixada la seva facturació en un 20% aquest estiu respecte del mateix període de l'any passat. Una tendència que lamenta el portaveu de la patronal Abone, Miguel Pérez Marsà, anirà a més a les properes temporades. Els motius, els de sempre, que el turista ve amb manco capacitat de despesa i l'elevat preu de les entrades de les discoteques. Una situació que els ha duit a haver d'ajustar plantilla.
0: La gente coge un avión, viene a un hotel, se va a un restaurante y luego si tiene tiempo pues se va a tomar una copa. Entonces sí hemos notado que esa falta de liquidez no es de este año, ya vino el año pasado y quizás un poco el anterior. Entonces llevamos 3 años sin subir los precios porque no, es que no podemos. Un cliente hace 3 años o 4 no le parecía bien una entrada de 25 euros, pues este año te dice que es muy cara.
8: Un altre factor que influeix molt és la creixent oferta irregular i la proliferació de festes privades a cases de particulars. Tot i les denúncies, lamenten que és una batalla perduda.
4: El calor que sentim abans que feia els seus efectes negatius en la restauració, i avui hem sabut que la temperatura de la Mar Balear ha batut un nou rècord en agost amb un promig de 29,5 graus els darrers 10 dies, segons la detecció dels satèl·lits, un fet que suposa una anomalia de 3,7 graus, segons dades recollides, com dèiem, per aquest sistema. El valor més elevat es va registrar el passat dissabte, 15 d'agost, amb 29,7 graus.
6: Segons els OSIP, el sistema de predicció i observació costaner de Balears, les boies operades per ports de l'Estat i aquest organisme han detectat temperatures superiors, en el cas de Dragonera, de 33 graus el passat 5 d'agost.
4: I seguim parlant de qüestions relacionades amb el clima, perquè a Ciutadella ja es veu l'efecte de l'aplicació de les restriccions d'aigua activades davant la situació de prealerta per sequera. Entre d'altres mesures, el municipi obliga els rentacotxes a certificar que reutilitzen l'aigua per poder continuar oberts. Són molts els que aquest matí han clausurat aquests serveis. Clara Ceballos.
13: Cordons que prohibeixen el pas i mànegues totalment aturades és la imatge que ens deixen les restriccions d'aigua activades a Ciutadella. El consistori ha llançat un avís contundent aquesta setmana. Les empreses de renta de cotxes hauran de presentar un certificat tècnic que acrediti que reutilitzen l'aigua si volen continuar funcionant. Per això, diversos negocis s'han vist obligats a tancar aquests serveis mentre duri la situació de manca d'aigua. Emin Dai treballa a la benzinera de Galp de Ciutadella.
14: Y me llegan con el coche y me dicen si pueden lavar sus coches y yo les digo que no porque no hay agua en la isla ahora y los lavados gastan mucho.
13: Els usuaris que es troben amb els rentacotxes tancats han de buscar alternatives.
15: No he venido esta media mañana a lavar el coche y no he podido porque están todas cerradas por el hecho de que falta agua, me acabo de enterar. Y bueno, nada, es algo preocupante también. Estaré buscando a ver si hay alguna otra o lo lavaré en casa, no queda otra.
13: Una mesura contundent que s'aplica des de fa unes setmanes a altres punts de Menorca, com a Maó, on alguns negocis ja han assumit fer grans inversions econòmiques per adaptar tota la seva maquinària. Toni Masferrer és l'encarregat d'Autos Menorca.
16: Reemprant l'aigua, tota l'aigua que emprem la tornem la tractem i la tornem a reaprofitar. Amb productes tècnics i tot això i manteniments mensuals costa més que amb aigua.
13: En aquest cas han hagut de fer una inversió de prop de 140.000 euros que no recuperaran d'altres empreses, però ja han hagut de reduir plantilla per les restriccions.
4: I segueix la polèmica a Sant Antoni de Portmany per la festa de temàtica egípcia celebrada la setmana passada, entre d'altres amb la creació d'un llac artificial d'aigua. La patronal de l'oci nocturn denuncia haver patit competència deslleial per part de l'Ajuntament. Els hotelers es mostren preocupats per la imatge que el municipi dona a l'exterior. Ignasi Gras.
17: La patronal de l'oci nocturn d'Eivissa acusa l'Ajuntament de Sant Antoni de fer competència deslleial en autoritzar festes privades com la que va fer de temàtica egípcia dijous passat. Pepe Rosselló, president de l'associació d'oci nocturn Noches d'Eivissa.
18: Yo creo que fuera de esto, el Ayuntamiento no debería actuar para dar lugar a estas fiestas extraordinarias que no se justifican y que a la vez crean una extorsión para los negocios que están establecidos en la población.
17: Una festa on es va instal·lar un llac artificial de desenes de tones d'aigua, tot i l'estat de prealerta de sequera en què es troba l'illa. Entitats ecologistes com Aliança per l'Aigua denuncien aquesta situació i es pregunten si no es podria almenys haver aprofitat l'aigua. Marina Moeno, coordinadora d'Aliança per l'Aigua.
19: Es contradictorio que estemos en esta situación de prealerta por sequía, sufriendo porque los acuíferos se recuperen, y que por otro lado estemos gastando 170.000 metros cúbicos de agua que al final yo me pregunto qué ha pasado con esa agua, a dónde ha terminado.
17: Els hotelers de Sant Antoni també es mostren preocupats per la imatge que diuen està donant el municipi a l'exterior arran d'aquesta polèmica.
4: I seguim parlant de presumptes il·legalitats. Terra Ferida denuncia 3 habitatges il·legals en un espai protegit de Sant Salvador a Felanitx.
6: L'entitat ecologista assenyala que les construccions acumulen des de fa dècades diversos expedients urbanístics i que, així i tot, han estat destinades durant anys al lloguer turístic. Sobre això, destaquen el caràcter il·legal d'aquesta activitat, ja que són construccions que no haurien d'existir en primer lloc. Escoltam Tona Fuster, portaveu de Terra Ferida.
20: El que estan fet actualment és lloguer turístic il·legal, així que s'estan lucrant amb una activitat sobre uns edificis que no haurien d'existir.
6: Segons exposa Terra Ferida, les primeres construccions en aquests terrenys són de 1991 i posteriorment es varen anar fent noves actuacions fins a configurar el conjunt de diverses edificacions. L'any 2017, l'Agència de Defensa del Territori va fer públic que iniciava els tràmits per demolir les 3 edificacions. No obstant això, la propietat ha interposat recursos judicials que han allargat el procés. Tona Fuster.
20: Fa 10 anys que tenen un ordre de demolició de SADT, però és aquesta ordre que van recorrent. A cada passa de l'administració, ells interposen un recurs de manera que la demolició no s'arriba a fer efectiva.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: El govern balear reclamarà la reagrupació familiar als països d'origen com a solució per als menors no acompanyats que han arribat en pastera a les Illes. S'ho farà la setmana que ve la consellera de Família a la conferència sectorial amb el Ministeri i els altres departaments autonòmics. És una via que el PP també ha demanat al Parlament de les Illes en una proposició no de llei que va registrar ahir. Els populars demanen al govern central que obri l'opció de cercar els familiars dels menors o que els serveis socials dels països d'origen els acullin. Escoltam la consellera Sandra Fernández.
21: Creo que también tenemos la responsabilidad de estos niños y niñas menores no acompañados que están en nuestra comunidad autónoma hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo, ¿no? Y si se localizan estas familias, si se asegura que estas familias son protectoras, evidentemente que puedan volver con sus familias.
4: Per la mare de successos, un motorista de 35 anys ha mort avui en un accident a la carretera de Sant Josep en sentit a Eivissa.
6: Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, al sinistre s'han vist implicats 3 vehicles. El sinistre ha provocat el tall de la part de la carretera afectada.
4: A més, un turista siri de 36 anys va perdre a hora baixa la vida i 2 persones van resultar ferides a Valldemossa després que un bus del TIP colpejés un fanal i aquest caigués damunt la víctima.
6: Els fets varen tenir lloc passades les 3:30 de l'hora baixa. També va ferir una altra dona de caràcter menys greu. La parella del finat va ser atesa pels serveis mèdics per un atac d'ansietat, així com la conductora que va patir un atac de pànic i que ha donat negatiu en el test d'alcoholèmia.
4: Dues i 22 minuts. La Fundació Deixalles ha formalitzat 162 contractes amb persones en situació de vulnerabilitat el darrer any. El seu objectiu, és clar, darrere cada contracte d'inserció hi ha una persona que fa una passa per sortir d'una situació d'exclusió social, però tenir una feina no sempre és suficient per deixar enrere precisament aquesta situació.
6: Més de la meitat de les persones que arriben a aquests programes tenen dificultats socioeconòmiques i el 40%, en el cas de Deixalles Serveis Ambientals, no disposaven d'un habitatge propi. Hem parlat amb alguns d'ells. Fernanda treballa en tasques de neteja i destaca la família que ha trobat dins la feina i el creixement personal que li ha aportat.
22: Claro, de no tener el trabajo, ni cobrar paro, ni nada, pues ahora a tener una nómina, pues la verdad es que mucho mejor, más tranquila, poder pagar mis cosas, poder vivir bien ahora mismo y la verdad es que muy feliz y muy contenta.
6: També en Fèlix, que treballa en la recollida de roba fent-ne la separació i el triatge. Ara mateix dorm dins el seu cotxe i explica que aquesta feina li permet al manco menjar honradament.
23: La satisfacció de quan vas a tu trabajo tienes tu dinerito al final para comerte tu pan honradamente y todo está bien.
6: Són persones amb perfils diversos, però cada vegada arriben més casos amb problemes de salut mental, dificultats socioeconòmiques o baixa qualificació. Ho explica Llucia Carreras, gerent de Deixalles, Inserció i Triatge i Triam de Tot.
24: El perfil que no s'arriba són de molt baixa qualificació, sense competències sociolaborals, un alt percentatge de persones que tenen problemes de salut mental no diagnosticades, i aquest perfil el que ens fa és que tenim, enguany, en el 2025, varen tenir un increment de sectisme molt elevat per als contractes d'inserció.
6: Una atenció que ara podran donar també a aquells que hagin tingut un contracte fixe precari gràcies a la nova llei d'economia social.
4: I Carob, l'empresa mallorquina dedicada a la producció de goma de Garrovia, estarà gestionada pròximament per la immobiliària Promornet. L'adjudicació es produeix per valor de 4,6 milions d'euros, deixa fora de l'equació a Camp Mallorquí, que tot i haver presentat una oferta econòmica 535.000 euros menor, oferia una major experiència al sector. Un compromís de continuïtat de 5 anys enfront als 3 de Promorrent i un volum d'inversió de 150.000 euros superior a l'adjudicació s'ha produït per decisió judicial.
6: El president de Camp Mallorquí, Miquel Gual, lamenta que l'adjudicatària de Carob sigui una empresa immobiliària i lamenta que això encara agreujarà més la crisi al camp.
1: Perquè, clar, nosaltres el que no volem és especular ni en Sosolà ni en res. Nosaltres el que volem és mantenir l'activitat agrària. I, clar, en segons quines condicions, si hipoteca l'activitat agrària amb un preu de rescat altíssim, al final, pues, tampoc pot mantenir la fàbrica oberta.
4: I més coses. Falta poc més d'un mes perquè arrenqui les tafones la campanya d'elaboració d'oli. De moment, els productors no volen fer cap tipus de previsió, tot i que ja avancen que la sequera i les altes temperatures estan provocant que part del fruit caigui de l'arbre abans de temps i, per tant, es desaprofiti.
8: Tot i que l'hivern ha estat plujós, fa mesos que no plou abastament a les Balears. Això, sumat a les altes temperatures que estan patint aquest estiu, fa que les oliveres pateixin un estrès hídric. L'estiu és delicat per a l'olivera perquè és quan el fruit creix i acumula oli al seu interior. Per això necessita hidratar-se. Si no ho pot fer, atura el desenvolupament. La gerent de la Tafona de Sant Catiu és Esperança Fiol.
2: Aquesta sequera ha fet que els arbres hagin de tirar oliva perquè no la poden tenir tota a l'arbre. I va mullant a poc i ja ho veurem. Ara hem d'esperar un poc, a més si comença a ploure.
8: Per això esperen amb moltes ganes una bona pluja que ajudi a pal·liar aquest estrès hídric abans de començar a fer cap predicció de la temporada.
2: En aquest moment el que estem tots resant és que comenci a ploure. Una vegada que hagi començat a ploure, llavors ja ens plantejarem les altres coses. Primer hem de mirar que sol dir que arribi a principis d'octubre per poder fer el nostre oli i llavors ja valorarem totes les altres coses.
8: La por que tenen és que aquestes pluges tan necessàries agreugin encara més el problema perquè el mes d'agost solen ser molt agressives i poden comportar pèrdues encara més pronunciades.
4: Parlem ara d'esports, en futbol, el Mallorca descansa també avui. Demà s'incorporarà ja als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns que ve contra el Granada. L'equip ha tancat la primera jornada de Lliga a la quarta posició, després que ahir l'Almeria golejàs per 3-0 l'Eldense. Els de Luis García, per tant, segueixen en posicions de play-off d'ascens. En futbol sala, el Palma Futsal juga avui a les 8:30 el segon partit de pretemporada contra la selecció d'Indonèsia. L'escenari serà Chantada, Galícia, on l'equip d'Antonio Vadillo s'ha traslladat aquest dies fins diumenge per fer una concentració en la qual disputarà, a més d'aquest, altres dos partits. I parlem també de ciclisme perquè Enric Mas liderarà el Movistar Team en la nova edició de la Volta a Espanya que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre. Començarà amb una etapa contrarrellotge individual pels carrers de Mònaco. El ciclista d'Artà serà el corredor que lluiti per la general, cercant pujar al podi d'aquesta ronda per cinquena vegada en la seva carrera, després de 3 subcampionats i un tercer lloc. I avui a la cultura parlam de cinema.
6: Continuen les projeccions del cinema a la fresca de Palma. A les 9 del vespre es projecta El 47, de Marcel Barrena, al Parc de les Estacions. El 47 és una història ambientada a la Barcelona de 1978. Narra la història real de Manuel Vital, un conductor d'autobús que va segrestar un vehicle de la línia 47 per demostrar que el transport públic podia pujar al seu marginal barri de Torre Baró. Mostra la lluita veïnal, la dignitat de la classe obrera i la força de l'acció col·lectiva.
4: I també es projectarà el curtmetratge Vida injusta d'Amaro Seoane en col·laboració amb Majordox, el Festival Mallorquí de Cinema Documental.
6: El curt va guanyar el premi del festival al millor curtmetratge documental en la seva darrera edició. 8 minuts que viatgen sobre les reflexions d'una mare jutgessa sobre la seva filla amb discapacitat intel·lectual. Un relat sobre la justícia, la maternitat i la comprensió.
4: I de Palma a Menorca amb els Tallets. I ens van passar el concert plorant.
6: The Tired s'han convertit en un fenomen de la música en català dels darrers anys. Tot va començar amb Coti per Coti, una mescla de reggaeton amb sardana que ja ha superat els 20 milions de reproduccions a les plataformes digitals. Ara aquesta proposta ha evolucionat i el duet aposta per espectacles diferents com el que duen avui vespre a Ciutadella.
4: En detall ets arribàvem a les 2:30. Recordin que tota l'actualitat de les Illes torna demà a partir de les 7:25 del matí. Gràcies per la seva atenció.